0: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
1: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.

0: 1, más éxitos. No paramos ni un solo instante. Acabamos de disfrutar uno y ya tenemos preparados un montón más. Así somos en la radio número 1 del dial. Sube el volumen y disfrútala al máximo.
1: Vintena Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música a la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El diumenge dia 4, show cooking, mostra i venda de reposteria, trobada de brodadores i el territori verdesca, amb tallada artística de tronc i el tradicional concurs de motoserra. Dies 3 i 4 d'octubre, una edició molt especial de la Fira Dolça d'Esporles, la vintena. T'hi esperam!
2: ¿Realmente conoces Ibiza? Hay muchas formas de vivir la isla. Encuentra la tuya entre cultura, naturaleza, gastronomía, bienestar y experiencias por mar, tierra y aire. Descubre Ibiza.com. Ibiza, tu otra isla.
3: Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: canción para cada momento. Y si no me crees, pues quédate y compruébalo tú mismo. Estás en la radio líder del dial, estás en la radio que marca la diferencia y la única que te garantiza que lo que vas a escuchar aquí son 100% éxitos.
1: Vintena Fira Dolça d'Esporles. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre tenim tot un món d'activitats per totes les edats. El dissabte 3 omplirem Esporles de màgia, art i música en la nostra dolça nit de l'art i el ja consolidat maridatge de vins i pastissos. El diumenge dia 4, show cooking, mostra i venda de reposteria, trobada de brodadores i el territori verdesca, amb tallada artística de tronc i el tradicional concurs de motoserra. Dies 3 i 4 d'octubre, una edició molt especial de la Fira Dolça d'Esporles, la vintena. T'hi esperam!
2: La mejor selección.
3: Tu estilo.
2: Tu música.
3: Cipui Radio.